0: semana última i donava 50 al futur per la seny, s'ha impigrat una pata de trapata al bloton, ja que s'ha tisat potràs tipus de la ferranca, ara com com ha de la permissió.
1: S'ha dit que tot el pari de la permissió tu sols ha de ser mal per la llei, ara és

0: festival Aussie Prima, us anirà a l'hospital Bastarima Sant Pocador 1 en Lluca de Segur.
1: L'hospital és per anar en el seu ànimo.
0: Jo vull ser gratat, la que pot portar gent i l'ànima ho portarà el seu ànimo per la cap.
1: Portem dins de l'ànima arbre de qui saps a sobre de som mort. I si se té físic en doctor Torrat, Pils, Sarti, Colisma,

0: ràdio trobava FM Clara, s'han fet més ràdio i s'han vist.
1: Amb el meu poble, si no podem anar-se amb la meva poble, si no podem anar-se amb la meva poble, si no podem anar-se amb la meva poble,

0: que tot el que hi ha passat a ser remat per crítiques, per si s'ha sensuat en la copa i tant, m'ha dit que ha acabat amb clar, amb el que no s'entén, s'ha dit que m'ha dit que l'ha dit que l'ha dit que l'ha dit que l'ha dit que
1: सही तो ये आई कार्यक्रम मनाया जाने के लिए बाकी और देखा

Estava estar aquí perquè és el CIA i em posava la cobertura de la

Radio Globada és un plaga. Sabeu qui posa i sentís. Radio Globada és un plaga. Sabeu qui posa i sentís.